0: Recordentschas als ans 90, Ace of Base. La socia mesa, RTR Novitats con Corina Schmidt.
1: La polizia centunale Grischuna ha schlerit un cantoc cas nur che venni sfracciassi autos a cuira. Il suspecta in Svizzer de 28 ans aia concedi als delicts com es trantar la fin de maig a la fin de cercladur. A Jenaz, sovint l'anterior paiet de Grischun Vivonde puspe nova vita, que passa dus ans suenter co quel veva stui serrar. Suenter che il paiet era vni in gentalon passà, an els possessurs entant cetà ina nova locataria, ca maine trantar auter in caffè. Ed in Svizzera da schassen els prezs per l'elettricitat de nova main se reduzir lauteron, que per 33 fin 6% per ciasada. Que resulta al main d'ina recerche de la Federazione Svizzera cun 75 interpreses d'elettricitat.
2: La meteo.
0: Oz vini ad esser pleumank sulla leif antiglia de curs adiglia siva mazde elia lo adegna puspeda quintar cun temporalzi vini dantant in puigna pi ampernevel ci ilz davos deis ante la regiun da coira dati lioz anc maximal manc 30 graz ad na surselva 30 vancia 4 e vancia 8 graz ait en la nagiadegna temperaturas da finian vancia 6 graz sumiliant scuots continuesc il dumang e chanosa per mesemda vin marcanta manc pi fresc cun anc vancia 2 graz a scuol e vancia 5 graz a Coira.
2: RTR. Mes radio, mia lingua.